0: L'Ajuntament de Palma, sempre a prop del ciutadà, us informa de l'actualitat municipal.
1: L'Ajuntament de Palma se sumarà aquest dimecres 2 de setembre a l'acte de suport i solidaritat amb el poble de Ceuta, una iniciativa promoguda per la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, la FEMP. La concentració tindrà lloc a les 8 del vespre a la plaça de Cort i des de l'Ajuntament s'ha fet una crida a la ciutadania perquè participi en aquest gest de suport. En xerram amb Mercedes Celeste, ella és quarta tinenta de Vale i regidora d'Hisenda, Contractació i Patrimoni de l'Ajuntament de Palma. Mercedes, molt bon dia, benvinguda.
2: Molt bon dia, moltes gràcies. M'alegra molt compartir una estona amb vosaltres.
1: Mercedes, què significa per l'Ajuntament de Palma sumar-se en aquest acte de suport en el poble Ceuta?
2: Home, és una manera d'expressar la nostra solidaritat i el nostre suport amb el poble de Ceuta. Ciutats que en un moment donat ara estan passant un moment molt complicat, molt delicat, i que dia 2 de setembre celebra el seu dia important de la ciutat i que enguany serà una celebració molt diferent de com ells l'haurien plantejada. Llavors, en aquest moment tan delicat i en aquest dia tan especial, nosaltres el que voldríem és sumar-nos tots els que puguem a reunir-nos i a demostrar-los que no estan tots sols, que estem amb ells, que sabem el que pateixen i que, com no pot ser d'una altra manera, els hi mostrem tot el nostre suport, tota la nostra solidaritat i tota la nostra carinyo i proximitat.
1: La FEMP ha fet una crida en els ajuntaments de tot l'estat perquè mostrin la seva solidaritat. Per què considereu important que Palma participi en aquesta iniciativa?
2: Palma és una de les ciutats més importants d'Espanya. Estem ara ja a la setena ciutat d'Espanya. També coneixem bé el que és estar en un territori on constantment arriben persones d'altres llocs i que se necessiten...

0: la seva proximitat i la seva autenticitat amb seu cap a Palma, per suposat, per ser del Mediterrani, per ser també un lloc d'acollida i per ser una ciutat de les importants d'aquest país.
1: Des de la FEM s'ha llançat un missatge molt clar: Ceuta no està sola. Quin missatge voldríeu transmetre des de Palma en els ciutadans de Ceuta amb aquesta concentració?
0: Clarament, evidentment, el que dius FEM, Ceuta no està sola, però jo afegiria, és una qüestió també, Ceuta som tots. No és un tema de Ceuta o de Palma o d'aquí o d'allà, és un tema d'Espanya. El problema el tenim tots. És més, no només el d'Espanya, el problema el té Europa. Ara, en aquest moment, està patint Ceuta una situació que, evidentment, dia 2, se farà encara més evident per tots els dies, perquè no podran celebrar el seu dia important com ells voldrien celebrar-ho, perquè tenen una situació tremendament extraordinària.
1: Sí.
0: Però nosaltres hem de demostrar en aquell moment que estem de vora d'ells, però no tan sols per això, sinó perquè el que passi a Ceuta, realment, ho estem patint tots, ens està fent efecte damunt tots. Per tant, d'alguna manera, Ceuta no està sola, però és que és Espanya. Sé que no hauria d'estar tota sola en aquest moment.
1: L'acte serà aquest dimecres a les 8 del vespre a la plaça de Cort. Quina resposta esperau per part dels ciutadans de Palma, Mercedes?
0: Els ciutadans de Palma i de Mallorca en general són persones solidàries. Tenim un caràcter tranquil, però també sabem quan hem de donar una resposta. Per tant, nosaltres sí que estem convençuts de que Palma, Mallorca, donarà una resposta de mostrar en el poble de Ceuta i mostrar a tota Espanya que quan hem de ser, quan hem de demostrar que hi som, hi serem. Estem convençuts d'això, clarament. De totes maneres, és una concentració on, evidentment, l'únic que pretenem és donar aquest missatge de conhort, aquest missatge de solidaritat en el poble aquest dia. I això estic segura que Palma el donarà.
1: En moments de dificultat, Mercedes, el paper de les institucions i dels municipis també és important. Creus que actes com aquest serveixen per reforçar la solidaritat i la unitat entre territoris?
0: Sense cap dubte, sense cap dubte. De fet, des del moment que això parteix de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, ja demostra que no és una qüestió que han fet un o altre lloc o una altra ciutat, sinó que tots junts han decidit que s'ha de donar un missatge de proximitat, de solidaritat i de conhort en el poble de Ceuta, que és en el que avui està patint aquesta situació extraordinària. Però aquesta situació extraordinària demà la pot patir qualsevol altra, sobretot quan és un lloc del Mediterrani, com es pugui passar a nosaltres o també com pugui passar a Canàries. No? Llavors, en aquest moment és molt important que les institucions, és molt important que tots els que estem representant en els pobles, les diferents institucions, estiguem junts i enviem un missatge unànim. Això és molt important.
1: Què destacaries de la importància que els ciutadans també s'assumin en aquest acte i facin visible el seu suport a Ceuta?
0: Jo crec que és molt important que els ciutadans dia 2 enviïn aquest missatge d'escoltau. No només no esteu tots sols, sinó que tots som vosaltres. No és un problema de Ceuta, és un problema de tots, de tots. De tots els que ens sentim doncs, espanyols, de tots els que ens sentim patriotes, de tots els que ens sentim que quan li fan mal o quan pateix un de nosaltres, patim tots. Per tant, és molt important que tots els ciutadans sàpiguen que en aquest moment és el moment de demostrar que tots estem amb ells, perquè tots som un. La unitat és el que fa verdaderament la força. I en aquest moment és una mostra de solidaritat que en aquest moment el poble de Ceuta, quan els sentim, és que ens sentim tots sols, és que ens sentim tots sols. Doncs moltes hem de sortir.

0: dir-vos, no estem tots sols. I per... això és molt important. Jo crec que el poble de Palma i de tot Mallorca dirà, sí, és el moment de dir-los, escoltau, estem aquí. I no només ho diuen els representants, que és vera que ho veiem, sinó també tots els ciutadans en aquest moment tenen l'oportunitat d'expressar la seva solidaritat i la seva proximitat amb el poble de Ceuta. És molt important.
1: I ja per acabar, quin missatge faries arribar a els palmesans i palmesanes que encara dubtin si acudir dimecres a la plaça de Cort?
0: Els hem de dir que facin un esforç per acudir-hi, perquè realment aquest petit esforç que podem fer nosaltres, tots els palmesans i ciutadans de Mallorca, per anar a la plaça de Cort, per congregar-nos a la plaça de Cort i per demostrar en el poble de Ceuta que no estan tots sols, per nosaltres pot ser un petit gest, però per ells serà una gran força. És molt important tenir en compte que és un acte que no és un acte reivindicatiu, sinó que és un acte de solidaritat. I aquesta solidaritat se demostra sabent que des de Palma i des d'altres ciutats de tot Espanya el missatge està clar. El poble està amb vosaltres. El poble està patint igual que patiu vosaltres. El poble no vos ha abandonat. Això és molt important. És un missatge clar i un missatge molt important. I això és el que volem demà.
1: Doncs recordem que la concentració de suport en el poble de Ceuta tindrà lloc aquest dimecres, dia 2 de setembre, a partir de les 8 del vespre, a la plaça de Cort. Mercedes Celeste, quarta tinenta de Batla i regidora d'Hisenda, Contractació i Patrimoni de l'Ajuntament de Palma, moltes gràcies per haver-nos acompanyat i per explicar-nos aquesta iniciativa.
0: Moltes gràcies a vosaltres per la vostra atenció. I esperam que molts dels vostres oients, que sabem que també són persones tremendament solidàries, puguin acompanyar-nos aquest dia 2 a les 8 del vespre per fer costat en el poble de Ceuta. Moltíssimes gràcies.
1: Mercedes, fins a pròxima.
0: Fins a pròxima, gràcies.
2: I fins aquí tota l'actualitat de l'Ajuntament de Palma.

0: Ràdio Balear, la nostra ràdio.
1: Esbrollador.
2: Tienes que conocerlo. Tres ambientes diferenciados. Terraza exterior, terraza interior. Cocina mediterrània como...
1: Peus de porc, calamars a la planxa, arròs a la greixonera, carxofes farcides de bacallà, entre d'altres delícies.
2: En Esporles, Paseo del Rei número 10, Restaurante Esbrollador. Tienes que conocerlo.
3: Festes de la Patrona de Palma. Gaudeix d'una de les nostres tradicions més estimades. 4 de setembre, Revetlla Popular a la Feixina. Dissabte, dia 5, gran concert al Parc de la Mà. 7 i 8, ofrena floral i missa solemne. T'esperam, Ajuntament de Palma.

0: Obrim el nostre temps de tertúlia del Mallorca i avui tenim que xerrar de dos partits, un de Cal i un d'Arena, perquè clar, dilluns passat encara no havia jugat el Mallorca davant el Granada, va jugar, va perdre, però ahir, l'altra cara de la moneda, va guanyar davant el Ceuta. Anem a analitzar aquests partits, opinions, etc. amb en Paco Gaita. Paco, molt bon dia, benvingut.
1: Bon dia.
0: També ens acompanya a Miquel Barrera. Miquel, molt bon dia.
2: Bon dia, bon dia.
0: I en Sergis Mundomorell. Sergis, molt bon dia.
3: Bon dia, Jaco, i bon dia a tothom.
0: Bueno, per quin partit voleu començar? Per els dilluns passat, per els d'ahir?
3: Per ordre, per ordre.
1: Per començar. Però antes, una menció el nostre contractor i amic Emilio, que és a Corea, nada més, em va posar una videoconferència dient que era a Corea. Li vaig dir, hombre, si pot ser en directe, mos crides, però clar, hi ha una diferència.
0: Horària, clar. Horari,
3: clar. No sé sí, ha de més 12 o 13 hores.
1: Per
3: sí.
1: Això t'ho dic.
0: No,
1: bueno, i antes m'havia posat a mi un vídeo, diguem-me, l'animalada del partit primer del Granada, quan l'àrbit va concedir el segon gol, que diu que és incomprensible, sí. Perquè si ell en aquell moment estava mirant una altra banda, el VAR no mirava una altra banda, no pot mirar una altra banda, i per una cosa d'aquestes el VAR si ha d'intervenir. És dir, el Mallorca li faltava un quart d'hora, com aquell que diu, per acabar el partit, i el darrer quart d'hora és quan realment si un equip necessita treure qualque cosa, se volca, i el Mallorca s'estava volcant, no? Amb això no vull demanar, no vull posar excuses a que el Mallorca perdés, no, amb això no. Però que va influir completament en el resultat, i que un element com en Emilio, que sempre se vol que defensa els àrbits,
2: sí, sí,
1: a capa i espada, sí, passar endavant i posar-me un vídeo dient-me l'animalada que havia passat, que no havia vist mai d'ell, pues ja me direu. Però bueno, Mallorca va perdre el primer partit i d'este vamos a poner una cruz i no parlar-ne més. No es
3: bueno,
1: molt però, malament, però bueno.
3: Jo crec que hi ha una cosa que hem de treure d'aquests dos partits. Ja està del primer i tot. Amb el Granada, el Mallorca teòricament va fer un bon partit.
1: Sí, va fer un bon partit.
3: El que li falta és que no tenim gol.
1: No.
3: No tenim gol, no tenim gol, és així de clar, no tenim gol.
1: Bueno, ahir era un partit perquè vam amb un 5 o 6 a 0.
3: Efectivament, podíem fer 5 o 6 gols, yeah, i només en vàrem fer 3 a un pobre Ceuta fluixet que té el que té i no, això, mos fa falta gol. Ho vaig dir el primer dia.
1: Emilio.
3: Emilio, va, a veure. Pues després del primer partit que vàrem jugar, passarem pena en suporter, de fet, contra el Granada, el primer gol, el porter hagués pogut fer un poc més, hagués pogut estirar un poc més, me donen seguretat. A pesar de que ahir marcàs en Fuentes, ja no m'acaba d'agradar aquest lot, com en Roca, no m'acaben d'agradar. La resta, pues,

0: Bueno, els han de deixar rodar. I el Granada, el partit de Granada, pues bueno, molt va anar com
1: Hey,
0: molt va anar.
1: Emilio, com anem?
2: Llevo 24 veces, tío.
1: Ya, ahora te he podido coger. Vale, un momentito, que estamos en directo, señores. En
3: sí,
1: Emilio,
3: sí.
1: En directo, que hemos querido.
3: Sí, si pones el teléfono un poco en el micro, el sentiré
1: vale.
3: Perfectamente.
1: Mira,
2: preséntame.
1: Pues, te pongo el micro al lado del teléfono para que diga lo que te parezca, ¿vale?
3: Emilio, buenos días.
2: Vale.
3: Emilio, buenos días.
2: Buenos días, ¿cómo andas? He llamado a Juan Ray y dice que está de baja.
3: Sí. ¿Qué cuentas del Mallorca? ¿Cómo lo viste?
2: Hombre, es que hay una buena victoria. Está muy importante, además muy significativa, porque marcaron tres jugadores diferentes.
4: Exactamente, los tres nuevos.
2: Y eso siempre es importante, que no marque uno solo ni dos, sino varios.
0: Así es, es verdad, es verdad. Pero ante todo, ¿cómo ha ido el Mundial?
2: Aún no he terminado, porque ya te contaré las dos primeras pruebas y ahora me queda mañana hago el 1500 y el día 2 hago el cross country.
0: Y no fue nada.
1: Y no fue nada.
2: Aquí ya es de noche, ya es de noche.
1: Ya.
4: Y aquí ha salido el sol.
1: Aquí sale el sol y pica además.
2: Y pica. Bueno, pues nada, que estoy contento desde 12.000, 13.000 kilómetros, estoy contento de que el Mallorca haya tenido esa victoria tan tan importante, aunque haya sido el Ceuta, con un equipo que parece ser que este equipo es flojito, sí, porque sí. No es igual que el año pasado y parece que es flojito, pero bueno, ya fue que con el Granada, el otro día con el Granada hubo un gol un poco raro, que yo se lo expliqué a Paco, que
1: sí.
2: para mí era no era gol legal, pero
1: era un 0 y es un auténtico
2: claro,
1: disparate.
2: Iba empujando, pero no le bastó.
1: Ya.
0: Muy bien.
3: Pues Emilio, te agradecemos muchísimo que nos hayas llamado y suerte en tierras coreanas.
1: Y dinos el resultado, porque aquí no sabemos nada, no se publica nada de esto, yo no lo entiendo.
2: No hay ningún resultado porque no aún no he corrido.
1: Aún no has corrido, vale. Pero por eso te digo que cuando corras, no, me llamas, por ejemplo, y me dices cómo ha ido, ¿vale?
2: Perfecto, pues yo lo comunicaré.
1: Muy bien.
0: Suerte.
1: Emilio, suerte.
2: Vale. Un abrazo a todos y nada, pasarlo bien.
1: Vale.
3: Hoy es día de
1: adiós.
3: Teléfonos móviles. Pues en Emilio que ens telefonava des de Corea del Sud i bueno, esperarem a veure quin paper jugarà en aquest Mundial. Però bueno, ha estat una agradable sorpresa escoltar en Emilio en directe ara aquí a la tertúlia.
0: No mos olvidem que és el deportista amb més medalles de la història espanyola.
1: Exacte.
0: És increïble, dona Emilio.
1: I mos crien des de Corea.
0: És increïble, dona Emilio. Bueno, pues bien, pues ya tenemos el Mallorca allá. El Granada, hombre, el Granada varen jugar bé, varen fer bé, varen perdre. El Granada no és un equip qualsevol. El Granada ahir va remuntar i va guanyar un partit a Còrdoba.
1: Yeah.
0: I ja per això està allà dalt de la classificació, i serà un dels gallets de segona. Ara bé, el Mallorca, pues jo segueixo insistint, me falta algo, i amb això veig que l'entrenador també li diu el mateix, diu que encara no ho tenim tot.
1: Bueno, penseu que són d'haver 8 jugadors nous de cop que han entrat dins l'equip i que l'equip s'ha d'acabar de formar. Ara, de totes maneres, jo enguany considero que els fitxatges que ha fet el Mallorca, per mi, molt vàlids. Jo els considero molt vàlids.
0: Els
1: i, a més, en Fuentes, jo vos ho vaig dir, me dir, li vaig veure unes coses que efectivament... I ho va demostrar ahir en segon que va marcar.
0: Sí.
1: És un jugador que... Espera, que... Crec que pot fer... No, no em vaig oblidar, Muriqui, no,
0: però,
1: no,
0: Paco,
1: no,
0: Paco, no Paco, oblidarem, Paco. Però... Ahir, el que va fer, per un recordet,
1: el gol que va
0: fer... Contra el Granada, el que va fallar. Contra ja, el Granada,
1: ja,
0: eh?
1: Ja, ja, ja.
0: Contra el que va fallar.
1: Però és que en Muriqui també ho ha fet, en això.
0: Bueno, però... ojo, ojo, ojo, joder. Per cert, que Muriqui està triomfant a Turquia.
1: Ja, ja.
0: Està triomfant a Turquia. Ja veurem, però jo crec, a pesar de tot, que els millors fitxatges que ha fet el Mallorca
1: Lubumbo.
0: Són en Lubumbo, sí. en Pau Torra, sí. En Raillo i en Valgenta.
1: Claro,
0: crec que són
1: claro,
0: els millors fitxatges
1: claro,
0: que ha fet.
1: Claro, claro.
0: Que no li fugissin aquests quatre jugadors.
4: Ojalà que no mos fallin aquests dels quatre.
0: Efectivament, que no mos hagi fallit.
1: Avui deu que vagi és avui que acaba.
0: No sé si avui vespre o demà vespre. No sé si
4: avui,
0: és, a les 12 d'avui.
4: Avui vespre.
0: A les 12 d'avui.
4: Sí, perquè som a 31. No...
0: Sí, però a vegades sí, sí. Que fan coses tan rares que potser acaben el dia 1 vespre. Però,
1: exacte,
0: però crec que és avui vespre. A veure, està oberta la finestra de Mateu Morell,
1: yeah.
0: Que per que està fet que se'n va.
4: Jo m'agrada Morell.
0: El Morell crec que és un jugador molt vàlid, que no han sabut aprofitar
4: sí.
0: Ningú, cap dels entrenadors que han tingut.
1: Yeah.
0: Ni es fat aquell que me'l van posar. En De Michelis el va començar a posar, però no va tenir temps. I aquest no, tampoc no ha comptat amb ell. No sé si és que no ha comptat ell amb ell, o el club no compta amb ell i de zona. Em preocupa que se'n vagi al Girona perquè jo no m'agrada que els meus jugadors se'n vagin a la mateixa categoria
1: reforç, i
0: a la mateixa
1: sí, reforç, i altres equipes,
0: perquè
1: clar.
0: Després te surten bons i és quan, te foten i ve de saber tu com el que pot passar i després tenim altres jugadors que poden venir, que xerren que poden venir.
3: Sí, s'ha anunciat un fitxatge express avui de matí.
0: Hey.
3: Es tracta d'en John Donald, que és futbolista de l'Elche, uh-huh. Polivalent en el pivote, lateral i el centre de defensa, que ja es troba a Palma després d'arribar durant el partit d'ahir davant el Ceuta.
0: Jo crec que el que ens fa falta reforçar és la delantera centro i l'esquerra. L'esquerra van d'un, però bueno, només tindrem un lateral d'esquerra. Yeah. Si se'n va en Mateu...
1: Jo de delantera centro no
3: sí,
1: crec que necessitin ningú més.
3: Que en Mateu s'ha anat ja.
0: Se va en Mateu, sí, data,
3: al Girona.
0: Mateu, per tant, només ens quedem amb un... bueno, no, tenim... No, a l'esquerra només mos tenim... Ah, no, en Puig mal aquest, en Puig el també... No. Bé, ja veurem. Caminante no hay camino, s'ha de caminar a l'anda.
1: Sí,
0: veurem el que... el que succeirà. De moment, 6 punts, bons sons, tindríem que tenir 7 o 9.
3: Tercera la classificació, no? Un moment.
0: Tindríem que... La segona divisió, a part, és una divisió molt estranya. De repente estàs a dalt, de repente estàs a baix.
4: Exactament, sí. Sí.
0: És una divisió molt dura.
4: Però vamos, jo crec que el dia en el pròxim també tornen a guanyar.
1: Jo crec que tenim 3 partits ara que poden guanyar perfectament.
4: Exactament,
1: eh?
4: Exactament. Esperem que sí.
0: Jo crec que el que tenien que guanyar són els 39 que queden.
1: Ja, claro. De tota manera, jo tinc molta confiança en aquest equip. Jo el que veig que han fitxat per primera vegada, Pintura, perquè llavors es diu hi ha rectificacions i aconsegueixen tal. Per primera vegada, a la primera han fitxat jugadors per mi vàlids. Per mi vàlids. I a més aquests jugadors encara no estan conjuntats. És a dir, pensau que duen 3 partits plega, i qualcun només en du una.
4: Sí.
1: Perquè tot el centre que va debutar ahir, duia com aquell que diu 2 dies aquí, eh?
4: Sí. Un entreno.
1: Un entreno.
4: Un entreno.
0: Bueno, tu, ara tenim l'Eldense, sí. Anem a Elda.
1: Sabadell.
0: Ve el Sabadell i anem a la Real Societat.
1: Claro.
0: La Real Societat B no és moco de pavo.
1: Ja.
0: A més, la Real Societat B amb el Mallorquí emprenya.
1: Yeah.
0: És d'aquests equipos que t'interessa tu guanyar-li i yeah. que ells guanyin tots els partits.
1: Yeah.
0: Perquè
1: yeah.
0: quan no puja,
1: que
0: vagi guanyant a tothom, que va fotent a tothom, està aquest tres punts...
1: Fotre els altres i tu guanyar-li.
0: I tu t'ajuda, exacte. Bueno. Per tant, hombre, l'Eldense no me preocupa molt, l'Eldense no me preocupa molt, però la Real Societat tampoc no, no és que me faci molta... No me dona molta tranquil·litat, eh? No me dona molta,
1: no,
0: molta
1: jo, tranquil·litat. Jo crec que si aquest equip se conjunta, per mi, crec que no ha de tenir moltes dificultats. No. Eh? Bueno, les dificultats de jugar a segona, segona que és per aixapar.
0: Segona és molt complicada, molt complicada.
1: Per aixapar.
0: I a més recordeu que només puja un i tots els altres fan una promoció. Si no
1: ja.
0: Que no puges directe, o dos pugen...
1: Dos pugen.
0: I dos promocionen.
1: Exacte.
0: No és fàcil, eh? És una,
1: no, no és fàcil, ja. No és fàcil, no és fàcil.
0: És una categoria complicada.
4: No, no és fàcil, però jo t'ho dic. Jo només demano que no se mos vegi ningú.
0: No, això és indeterminable.
4: De tot el que tenim.
0: Això és impeccable.
1: I es porta va fer un paradó, no? També... Ara, jo el considero un poc baix en aquesta lota.
0: Jo, lo que
1: un poc baix.
0: Jo, a mi, què voleu que vos digui? No me dona confiança. És una,
1: jo
0: és
1: el veig, el és veig un, porter, un poc baix.
0: És un porter que a mi no me dona confiança.
1: Un porter de salt per sortir les pilotes. Bueno, no sé,
0: tu,
1: bueno.
0: Recorda, en Bullo.
1: En Bullo no ho era. I
0: mira. Sí, és estòpid de sempre. Yeah. El porter alt, també a vegades li costa més arribar baix.
1: Arribar baix, sí, és bona.
0: També
1: és
0: de sana. I no... Però jo me dona una certa inseguretat aquest porter.
1: No ho sé.
0: Mira, un porter que està en el Villarreal i el mos deixen perquè jugui, el mos donen perquè jugui a segona divisió, surt per jugar a segona divisió, hombre, un crac, una meravella no va ser. Yeah. Així de clar. El Leo Román no era cap meravella i s'ha anat a un equip de primera divisió, s'ha descendit tot el que vulgui per a primera divisió, hombre, un d'un equip com el Villarreal, bueno, que acabin el Mallorca, què vol que te digui?
1: Bueno, però també això ho podries dir d'un Lubumbo, eh? Lubumbo...
0: Però Lubumbo era la primera, quan va venir era la primera.
1: Però, vale, però ben que diuen Lubumbo, després ha quedat en el Mallorca jugant a segona, i tu dius, i per què és que no ha seguit jugant o intentant jugar a primera i tal? Jo t'he dit, bueno, en Lubumbo molta voluntat. Vas dir, si tots els jugadors del Mallorca i posessin el que posa en Lubumbo, no sé què passaria.
4: Sí, sí,
1: però
4: sí.
1: En Lubumbo també ha fallat moltes pilotes, i dius, hombre, és que si ets de Marcaix no estaria, no estaria
0: sí,
1: aquí,
0: no,
1: eh?
0: Qui juga molt, qui actua molt, qui participa molt, també falla.
1: Ja, també.
0: Perquè si no, escolta,
1: claro.
0: Si eres Balón d'Oro.
1: Exacte.
0: Si no falla ni una, com més participes, jo crec que el Lubumbo...
1: És un gran fitxatge.
4: Jo m'agrada el Lubumbo.
0: Jo m'agrada molt. Que en Pau,
1: és un jugador que rompi, que emprenya...
0: Que en Pau Torra hagi quedat... Crec que és una bona idea per ell i tot, perquè és una forma de créixer dins el
1: futbol. Claro.
0: I crec que estic molt content que hi he quedat. I darrere, pues, tenim el Raillo, que a vegades te fa una raillada de les treves, però així tot te dona seguretat darrere.
1: Sí,
0: molt important.
1: I
0: amb el gent també. Tots els altres, pues, el que tu dius, s'han de conjuntar.
1: S'han de conjuntar,
0: adaptar-se a aquesta categoria, han de jugar i ja veurem, com ho surten.
1: Però els laterals a mi m'han fet molt bona impressió.
0: Sí, sí. Veurem. Deixem passar un parell de jornades.
1: Conjuntos.
0: Perquè jo el vaig veure el primer partit, no me va desagradar. Quan jugava contra el Granada no me va desagradar, però, insisteix, me va preocupar la davantera, me va preocupar en Fuente i en Roca, que vol rematar i ho vol xutar tot, ja queda alerta, ha de xutar quan tens pues, qualque possibilitat. I en segon, pues, bé, un ja l'han xerrat, i l'altre, crec que en tenen aquest hagués pogut estirar-se un poc més i hagués tret aquest baló, no?
1: Jo també, crec que no, gol,
0: no sí. Va desonar.
1: Però jo sé que estàs un poc tapat, jo no vull dir que no, però
0: mira, amb en Leo Román passava un pena en sos peus i amb aquest pas pena en sos peus també, molta pena en sos peus. I a pesar que el Mallorca va jugar però no va tenir gol, i ahir, hombre, van marcar 3 gols. Sí.
1: I en què hem pogut mitjar
0: dos
1: de falta
0: i jugaven contra el Ceuta.
1: Yeah.
0: L'Andorra li va clavar 5.
1: Claro. Sí.
0: L'Andorra li va clavar 5 en el Ceuta. Claro. Per tant, jo crec que encara...
1: Bueno, el Mallorca sí que has pogut clavar ahir, eh?
0: Però no els va fer.
1: Però no els va fer. Aquí
0: està el que me preocupa. Però ells també van fer un poste. Eh?
1: Ja.
0: Aquí està el que me preocupa. Què dius? Escolta, encara se li s'ha d'exigir molt més en aquest equip. Molt més.
1: Per descomptat.
0: I el mateix entrenador ho diu. Falta exigir-los i falta un plus que encara no se li ha trobat. Hombre, diu, estan conjuntats, s'han de conjuntar, sí, però insisteix, el Ceuta, que és el referent que tenim, a l'Andorra li va ficar 5 i nosaltres li hem ficat 3 només.
1: Bé, però l'Andorra ja està bastant conjuntat.
0: Però teòricament
1: som
0: un equip bastant superior al l'Andorra, nosaltres teòricament de Montes Paper. Per cert, l'Andorra, un equip estranger, una lliga espanyola.
1: Ja.
0: Un equip estranger, una lliga
1: espanyola.
0: Això
1: és lliga espanyola.
3: Sí. Què pensau de les paraules de l'entrenador del Mallorca, en Luis García, que diu que tenim que seguir millorant, celebra el triomf, però manté l'exigència i reclama més contundència.
0: Sí,
3: el que comentava ara. A lo que va dir en Luis García, no?
1: I el que deia en Sergi ara. Efectivament, més contundència.
4: Sí, però necessitem rodatge.
1: Vale, però de totes maneres, jo el que crec és que deim que se pot exigir més. Quan se pot exigir més vol dir que el jugador té per exigir.
0: Clar, que sí.
1: Perquè jo, el que vos he dit, per mi els fitxatges d'enguany, un 10.
0: De Montes Paper,
1: un 10. I... una vegada conjuntat, llavors ja veurem què passa.
0: Exacte. De Montes Paper, molt bé. Venen amb unes bones referències, però...
1: Però els altres anys no era molt bé la primera tanda de fitxatges, eh? La primera tanda, sempre te quedaves amb allò de dir... També, i en el darrer moment també, agafant el que mos deixen.
0: També, Paco, de pensar una cosa. Tu estàs a primera divisió, i a primera divisió no pots fer fitxatges d'un milió d'euros, o 2 milions d'euros.
1: No.
0: Perquè no tenen, diguéssim, entre cometes, la categoria, la qualitat suficient per jugar a primera divisió. A segona divisió sí que pots fer fitxatges de 3, de 4, de 2 milions d'euros per jugar dins d'aquesta categoria. I quan t'has fet un calaix de 70, doncs això te permet maniobrar a segona divisió. Un calaix de 70 a primera divisió te dona per maniobrar en 2 jugadors, eh? No en 3, màxim. No pot maniobrar més.
1: I a segona té més possibilitats. Efectivament. Amb aquests fitxatges que ha fet el Mallorca, el que ha fet és no haver d'esperar perquè baixessin el preu perquè llavors se li prenien els jugadors. I enguany, com que tenia per fer-ho, ha comprat i s'ha acabat. I ha comprat molt bé per jo.
0: Però hagués estat a primera. Hagués fitxat un jugador, no hagués pogut fitxar més perquè tenia que anar a rebaixa. I altres de que va, volia recordar una cosa que tenim per primera vegada durant fa molt d'anys, de Rimas.
1: Jo crec
0: que aquella xerrant de Mallorca han de xerrar d'una altra que s'ha vestit de vermell per les circumstàncies de ahir va fer una gran etapa en Rimas.
1: Va guanyar, rompent
0: tota una ratxa i tota aquesta aureola que duia ell d'eterno segundon, perquè no mai de zona. Ahir ho va fer. Esperem que duri les dues pròximes setmanes, això.
1: No, i a més, era la tapa reina. Vinc a dir que era una tapa d'exigència.
4: Així com vaig comprar la gorra d'en Rafael, quan surti la gorra d'en Enric, també la me compraré.
0: Ah, així m'agrada.
3: Bueno, Alas, no hi ha temps per més. Ara és proper partit del Mallorca, dissabte a les 9 del vespre.
0: Elda.
3: Eldense Mallorca. Veurem què passa. Dilluns estarem aquí per Conte Uó.
0: Supos que guanyarem.
3: Esperem que sí.
1: Jo crec que ens guanyarem.
4: Esperem que
1: ens guanyem.
3: Paco, Miquel, Sergis, gràcies i fins la setmana que ve. Ara notícies.

0: Obrim el nostre temps de tertúlia. Aquí és la sintonia de Ràdio Balear en el matinal. Segueixen nosaltres en Segis per tractar diferents qüestions. I un dia més, Segis, hi ha que xerrar de, bueno, de la situació a Ceuta. Ja s'ha complert un mes de la invasió a territori espanyol. I, bueno, al final la culpa és de, del president de la ciutat autònoma de Ceuta, segons les manifestacions ahir d'uns dels portaveus de Sumar.
1: Sí, són aquestes coses que no s'entenen. Jo m'ho pareix molt bé. Des de que en Pedro Sánchez la mentida s'ha instal·lat a la classe política governant. I ja és el pare nostre de cada dia. Pretenden negar lo evident i, a més, pretenen que els altres, com sempre diuen, compreguem en rodes de molí i fer-nos creure aquestes coses. Ells diuen que la culpa és d'en Vives. Avui ha sortit el descansado Pedro Sánchez a una cadena amiga seva.
0: Sí, i molt amiga.
1: A molt amiga, íntima amiga seva.
0: Regada de miles i miles d'euros de nostres impuestos.
1: Efectivament, en publicitat. I ha compregut allà, antes de compareixer, a on està la veu del poble, que és en el Parlament, ha comparegut a la SER, ho podem dir.
0: Sí, sí, sí.
1: I li ha donat la culpa a Rússia i a Israel.
0: Sí.
1: En què quedam? En Vives o Rússia i Israel? O és que en Vives és rus o és israelí?
0: Sí, que té un complot amb Israel i,
1: sembla que sí,
0: i Rússia, i espera que s'ha oblidat dels Estats Units.
1: Sí, jo no sé per què s'ha oblidat d'en Trump, no sé per què, suposo que això, com ho diuen del públic, el guardarà per un altre moment, a veure d'en Trump, i ha elevat la col·laboració amb Marroc. I allò m'ho pareix molt bé que ho faci, perquè efectivament Marroc ha col·laborat activament en què entrassin 70.000
0: Invasors.
1: Aquesta paraula li molesta tant a ells, doncs diguem invasors, a Ceuta. Digui el que digui en Pedro Sánchez, digui el que digui en Dental aquella, en Puente, digui el que digui en Marrasca, digui el que digui en Álvarez, o en Bolaños, o tota l'ultra esquerra que envolta en Pedro Sánchez. Aquí, el culpable només són dos. Un és el rei de Marroc i un altre és en Pedro Sánchez. I per si els que mos escolten no s'han enterat, en Pedro Sánchez també ha dit a la SER que ell tiene derecho a descansar, quan li ha demanat per les crítiques a les seves vacances, a les seves prolongadíssimes vacances, més que qualsevol treballador d'aquest país. Més que qualsevol treballador d'aquest país.
0: I haguessin estat més llargues perquè un mitjà de comunicació, ABC, li va frustrar les vacances a Andorra.
1: Efectivament. Però fixa't tu que ha tingut més vacacions que un treballador, qualsevol treballador espanyol, i, a més, molta més protecció, lògicament, molta més protecció que Ceuta. Pues estiu ha tingut 60 cara dura, 60 barra. Mira si és poca vergonya, estiu. Li diu, és que jo també me merezco descansar. Encara me'n record de que quan el rei d'Espanya, Juan Carlos I, va fer un comentari estiguent ja a Abu Dhabi, va fer un comentari dient, hombre, jo també tengo derecho a divertirme, a descansar, i soy el único que ha trabajado en España que no tiene derecho a pensión, a jubilación. se li varen tirar damunt, la varen criticar, com que ha de tenir pensió, que això de faltaria con lo que nos ha robado, va sortir tot la corte despoca vergonya de la Moncloa, i ara m'ho surt ell dient és que també tengo derecho a descansar. Efectivament, tienes derecho a descansar i a tomar saunas. Antes de ser secretari general del Partit Socialista ja vas prendre moltes de saunes i estàs bonestant gràcies a set saunes. I després de totes, prendre totes les saunes que vas prendre, mos has posat a tots els espanyols dins una sauna insuportable, i sobretot en el seu tis, perquè és una sauna insuportable. I tenim que contar que ell i tota la colla de poques vergonyes que s'asseuen en el Consell de Ministres diguin que a Ceuta no passa res, que la situació és totalment controlada, que tot és alarmisme de l'esquerra, de la dreta i de l'ultradreta, que tots som bulos.
0: Quan són pues, ells, que són els primers que difonen imatges de Ceuta completament normalitzades, sense cap tipus d'immigrant, i després
1: i després,
0: clar, li salten tots els comentaris dient, però si aquestes imatges estan gravades fa 2 anys, perquè a tal parque, tal lloc, tal comerç, ja han canviat les cadires, té un altre tipus de color, etc, etc, etc.
1: Bueno, perquè estem instal·lats a la mentida constant. Ells volen construir un relat, una narració, i l'estan construint. I sí, donen la culpa a tots els altres.
0: Però el que no tenen en compte és en la maroteca, perquè ara en xarxes socials tot queda registrat.
1: Bueno, però no pensen en això, tampoc no pensen quan li tallen les cames a en Sánchez, perquè no se li veien les xancles que du
0: també
1: quan està la mareta, i pretén fer-nos creure que té una reunió, i té una reunió amb un fal damunt la taula i un rotulador vermell, escriu un rotulador vermell, quan és que tenim 2 dits de seny sabem que amb un rotulador i un bon fal poques notes prens, eh? Poques notes prens.
0: I cap ordenador portàtil.
1: Perquè no era punta fina, no era punta fina, era un rotulador normal i corrent.
0: De brocha gorda.
1: Efectivament, bueno, pues... bueno, és la diferència. Hi ha pintores de pincel fino i pintores de brocha gorda i presidentes també, presidentes finos i presidentes de brocha gorda, i ells són. Però bueno, Ceuta està com està, segueix la situació igual, per commemorar la llibertat de la ciutat autònoma s'han convocat a tots els ajuntaments d'Espanya, sobretot del PP, o que tenen qualque sentiment o qualque atisbo
0: d'empatia, de solidaritat.
1: Sí, d'empatia, de solidaritat, és la paraula. Solidaritat, s'han convocat manifestacions, menys, de moment, bascos catalans i aquells que estan governats per PSOE, salvo un municipi de PSOE que ja a la seva baldosa ha dit que se'n fot de les directrius que marca Ferraz i que ella farà aquesta manifestació, la qual m'apareix perfecta. I després me fa gràcia certes declaracions quan diu no, l'Ajuntamiento de Espartinas desolla les indicacions de Ferraz. I després quan me fa gràcia quan volen involucrar en Felipe VI poca vergonya aquest de la Moncloa, és a dir, diu que el rei hace 20 anys que no ha pisado a Ceuta, quan el rei només fa 12 anys que és rei. Que és rei, o sigui, és impossible que faci 24 anys. I hem de recordar que, si no vaig errat, en el seu viatge de noces se va aturar a Ceuta. Se va aturar a Ceuta. Antes de ser rei, lògicament, antes de ser rei. No sé què mos vol contar, ni sé el que mos vol dir amb això. El que està clar és que el president del govern va anar un dia i se'n va anar directe a la Mareta a descansar perquè ell se lo merece, perquè ell se lo merece. Els altres no, i els ceutits sobretot no s'ho mereixen. Se fa descansar. Els seus ministres han acabat anant davant la pressió popular perquè no anàvem, perquè no anàvem. Tots blindats, absolutament blindats. Només va, se va votar el Cordó, va ser en el Roble en el seu moment, fent el peripé, però bueno. I tenim que comptar ara en el Senat espanyol que varen compareixer divendres. Tres ministres, en Marlaska, que pareix mentida que aquest tio pugui ser jutge, o sigui, de l'Audiència Nacional. Jo, que hi pugui dir tantes mentides. És hàbil, no diu mentides. Ell no diu mentida. No conta mai la veritat, que és diferent. No me consta, no la està, i tal, mai diu, Va anar ell, Nalbares, i se portaveu del govern, tots tres, i a més se varen contradir, perquè un no tenia notícies i l'altre sí que teníem informacions.
2: I que havia estat passada, i a més, no només ho va dir la ministra de Defensa, sinó també els mateixos cossos de seguretat de l'Estat.
1: Però és que Nalbares també ho va dir.
2: I el CNI també.
1: En el Senat ho va dir Nalbares també, informació. Quan, minuts o hores antes, en Marlaska, en el mateix puesto, havia dit que no. Havia dit que no. És graciós perquè havia sortit en Marlaska dient que la situació estava totalment controlada i tal, i aquesta compareixença pues, diu que, hombre, que controlada no està. O tens que contar que per ser portavou, que els menors estan ben protegits, però en el mateix temps diu que no, que estan totalment desprotegits. No diu una veritat, ni de quan se miren en el mirall. Aquest no diu la veritat mai. Jo estaria preocupat de qualsevol d'aquest membre del govern, se separaria d'aquest membre del govern. I si diuen, t'estim molt, perquè diuen, ostres, ja m'està posant banya, perquè que me digui que m'estima, perquè és que no diuen una veritat. És així de curiós com funciona aquesta tropa. I bueno, i avui, i també se fan ressò de les declaracions d'en Pedro Sánchez, tota aquesta banda de fachosfera i de pseudomedios, pues se fan de feita. Jo que no l'he escoltat, jo tot ho he llegit. Jo per higiene mental no he escoltat en Pedro Sánchez i menys en aquesta cadena. Però sí que diuen que ja ha donat en dues paraules, ha deixat caure que les eleccions podrien ser abans de maig.
2: Antes de ser autonòmiques.
1: Antes de ser autonòmiques. Jo sempre ho he pensat, i ho saps, que sempre he dit el mateix, sempre he pensat que serien abans de...
2: Podríem dir en el primer trimestre.
1: Febrer-març.
2: Primer trimestre de l'any que ve.
1: És que no poden aguantar. És que no poden aguantar. És que... jo si me diguessin que després de la compareixença d'en Pedro Sánchez en el Parlament aquesta setmana convocarà eleccions, no me vendria de nou. No me vendria de nou. Hi ha que veure com reaccionarà els seus socis de govern. Jo suposo que donen les culpes a en Feijó i a en Pascal de tot, però aquesta és la situació en la que ens trobem. I després, si vols, podran xerrar també de enquestes.
2: Efectivament.
1: Que és bastant significatiu.
2: Dues enquestes que han aparegut, que comentarem d'aquí uns moments aquí a la tertúlia de Ràdio Balear.
3: Escuchas Radio Balear. Acude a los mejores oftalmólogos para tratar patologías de mácula, retina o cualquier problema de visión o estética ocular. Con la última tecnología y cirugía premium, refractiva y de catarata. Pide cita en Miranza Ivo o Miranza Passeig Mallorca. Llamando al 871-160-180 o en miranza.es. Miranza, la excelencia en oftalmología más cerca de ti.
4: Disgasoil, distribuidor de gasoil para calefacción, les ofrece sus servicios para toda la isla de Mallorca. Llámenos al 971 16 33 20. Disgasoil, distribuidor de gasoil para calefacción. Teléfono 971 16 33 20. 971 16 33 20.
5: Esbrollador.
6: Tienes que conocerlo. Tres ambientes diferenciados: terraza exterior, terraza interior, cocina mediterránea como...
5: Peus de porc, calamars a la planxa, arròs a la greixonera, carxofes farcides de bacallà, entre d'altres delícies.
6: En Esporles, Paseo del Rey número 10, restaurante Esbrollador. Tienes que conocerlo.
7: Festes de la patrona de Palma. Gaudeix d'una de les nostres tradicions més estimades. 4 de setembre, Revetlla Popular a la Feixina. Dissabte, dia 5, gran concert al Parc de la Mar. 7 i 8, ofrena floral i missa solemne. T'esperam, Ajuntament de Palma.
8: Hay herencias que nos empujan inevitablemente hacia el siguiente paso. Nuevo Suzuki e-Vitara. Motor 100% eléctrico y tracción 4x4 con tecnología All Grip E. Potencia, control y capacidad para todas tus aventuras. Nuevo Suzuki e-Vitara. La evolución natural. Ven a conocerlo a Suzuki Technicars, Gran Vía Sima 11. O entra en suzuki.es.
6: Radio Balear.

0: El que dèiem abans de la pausa, anem a xerrar d'enquestes. Avui n'han conegut un parell. La primera d'elles, la de Data 10, que bueno, dona com a guanyador en el Partit Popular amb un 34,3%, mentre que el PSOE aconseguiria un 25,4%. Vox pujaria fins en el 18,1% i Sumar baixaria fins en el 6,3%. És a dir, que sumant PP i Vox podrien governar amb una àmplia majoria davant les esquerres, que sumant no sumarien precisament suficient percentatge per poder governar.
1: No, tot l'arc complementari de, que avui apoya en Pedro Sánchez no donaria ni siquiera per guanyar en el PP. Ni siquiera per guanyar en el PP. Mira què te dic. És previsible que si no tingués que governar amb un pacte de govern amb vots, amb un vots integrat dins el govern, si fossin serios i actuessin com demanen que s'actuï, vots deixaria votar, governar la llista més votada, que és el que diuen sempre, fins que arriba el moment, i entonces sí que volen monyir la vaca.
0: Sí.
1: Però bueno, dit això, tots els números donen aquesta galtada. I no és reversible. I no és reversible. Ja en aquestes altures, 8 mesos, 9, 10 mesos, 7, el que sigui, encara que se vulgui allargar fins a juliol, les eleccions, 11 mesos, no és reversible. No és reversible. Ja. La ferida oberta dins el PSOE és important. La societat no confia en ells, no confia en ells perquè la societat se sent enganada, i no és que no confiï en el Partit Socialista, no confia en el Partit Socialista d'en Pedro Sánchez.
0: Pedro Sánchez, sí.
1: Hi ha socialistes que segueixen pensant en clau socialista, però no volen sentir ni soló d'aquest Partit Socialista actual d'en Pedro Sánchez. I això ja no és reversible. Això necessita una catarsis important i una travessia de desert. I se tindrà que fer. I el PSOE tindrà que cercar un líder nou, que no és en Puente, lògicament. Tindran que cercar un líder nou. Tindran que recuperar el discurs socialista. El discurs socialista. Tindran que recuperar que tal vegada sigui el més difícil per aquest giro cap a l'ultraesquerra que ha fet en Pedro Sánchez, i després podran tenir qualque possibilitat de recuperar. Per tant, ara, en aquest moment, com està la situació? Sempre comptant que el Partit Popular és especialista en el mallorquín que diu-lo, en el darrer moment.
0: Sí.
1: Però avui, tal com està la situació, i fent un pot de ciència política ficció, pot esperar un govern de centrodreta pels pròxims 8 anys. Perquè en 4 anys que governin, això encara no se recupera. Salvo que se facin desbarats, sí, immensos, sí. Sí. O hi hagi una crisi com va haver en el seu moment, que te faci caure, com te va passar en Rajoy, tota això, una crisi financera, econòmica, que te faci molt de mal. Però, si no és així, això necessitarà com a mínim 8 anys per
0: començar a treure escapet.
1: Claro, és que ha ampliat la política de tierra quemada. De tierra quemada. Ha arrasat per allà on ha passat. Per començar a donar credibilitat. Ho veiem aquí, a Balears. Na Francina Armengol. Francina Armengol va ampliar les tàctiques d'en Pedro Sánchez. Jo diria que

0: vista i tot, una mica més moderades, que ja es diu, una mica més moderades. Però va deixar, dins el PSOE i dins l'electorat socialista, va fer la política de tierra quemada. Ningú que sigui des meu, que no sigui des meus, surarà. I les va cremar a tots. Què li ha quedat ara per presentar aquestes pròximes eleccions? De Rosario, de Gueruela i tal. No se coneix ningú. Ningú. No se coneix ningú. Bueno, pues a nivell nacional està passant el mateix. Tendran que renovar tot el que és el Partit Socialista.
1: Sí.
0: Ferraz se tindrà que renovar completament.
1: Sí.
0: Però no Ferraz. És que després també se tindrà que renovar Aragón en Alegria, o a València en Morant, o tal, perquè, o Andalusia en Palmera aquesta.
1: Sí.
0: Ara te tindràs que carregar tot això i posar sàvia nova. Això no ho fas en un, ni en dos, ni en tres, ni en quatre anys. Necessites molts anys. Per tant, això és el que venen a indicar les enquestes. Això és el que venen a dedicar avui les enquestes. I la clau que xerràvem abans d'entrar en antena, la clau està, jo crec que en Junts. Què passa en Junts? Junts està pegant una bufetada important, s'ofereix un desgast important en el seu discurs perquè li està menjant el terreno a l'Aliança Catalana,
1: sí.
0: Li està menjant el terreno. El discurs de l'amnistia d'en Puigdemont està més que amortitzat, el tema. Niven, és dir, que en Puigdemont està a Waterloo, niven això, ni vendria molt que tornàs. Ni vendria molt que tornàs perquè li crearia un dilema. Si torna, l'has de presentar a les eleccions, Junts. I els darrers votants d'aquests darrers anys de la burguesia catalana i tot això, ja no estan preguntant a Puigdemont. No estan preguntant a aquest loco. I reforçaries a Aliança. Per tant, no li convé que vengui. No li convé que vengui a Puigdemont. I si segueixen perdent vots, que no perden, perquè està de vora en Sánchez, li té un cost electoral importantíssim, sí. Importantíssim, pues bueno, a lo millor haurà que veure després de la compareixença d'en Sánchez d'aquesta setmana, a lo millor com reacciona Junts. Jo crec que no seria descartable a un moment donat, puesto que perdemos por un sitio y perdemos por el otro, anem a salvar el que podem, anem a salvar els mobles i a lo millor provocar una caiguda d'en Sánchez i una convocatòria d'eleccions, si pot ser antes de final d'any, millor que millor, i minimitzar pèrdues. Tot és possible. Crec que els dos partits importants que sustenten en Pedro Sánchez, quan són Junts, que no, a més que no estan a la seva òrbita ideològica, com són Junts o com són PNV, estan patint un desgast terrible. No se xerra tant des del PNV, però el PNV no li ha sortit una aliança catalana allà, o una aliança basca, però li estan robant vots Bildu, li està robant vots a PSOE. I quan se despertin, se trobaran que seran la tercera força política en el País Basc. I en el moment que se convoquin eleccions a Espanya i perdi en Pedro Sánchez el govern, i tal, que ja no siguin necessaris en el panorama polític espanyol, en aquest moment, quan tallin les eleccions en el País Basc, passaran a l'oposició perquè el PSOE no tindrà cap escrúpol de pactar amb Bildu. No pactarà amb ells, pactarà amb Bildu. Perquè són ideològicament més propers. Són més propers, l'esquerra, l'extrema esquerra, són més propers que ells. I també se pegaran la gran galtada. O sigui, podem estar vivint moviments importants i desaparició de forces importants nacionals, com és el PNV i com és Junts, i reforçar l'ultraesquerra en el País Basc i reforçar l'ultradreta nacionalista supremacista a Catalunya amb l'Aliança Catalana. Poden jugar aquí directes, aquests pròxims mesos. Poden jugar aquí directes, però bueno, ja veurem. Però el que està clar és que totes les enquestes donen el que donen. Mm. Supos que en Tezano es tornarà de vacacions,
1: sí, ara, sí.
0: I mos traurà... I li traurà...
1: Supos que demà o demà passat en sortirà qualcuna.
0: Efectivament, li traurà una de zona i li dirà que, bueno...
1: A pesar de la crisi de la invasió...
0: ha pujat...
1: Tezano
0: que...
1: triplica... Tezano...
0: Guanyaria, bueno, sí. Guanyaria Espanya,
1: o sea, triplica.
0: Guanyaria Alemanya i guanyaria Estats Units si se presentés, allà del món mundial. O sea, sortirà aquest. Però en el final... les urnes no s'omplen de desitjos, s'omplen de vots.
1: Clar.
0: S'omplen de vots. I per mucho que Tezano es desee el que publica, en el final el que compta és el que se deposita a les urnes. Mm. I s'ha depositat a Aragó, s'ha depositat a Castilla León, s'ha depositat a Andalusia i s'ha depositat a Extremadura.
1: Mm. Sí, a Múrcia, no. Extremadura m'agafaria, sí.
0: I el poble ha cantat.
1: Sí.
0: Els ciutadans han cantat. Li han dit el que eren. Ara que mos conti el que hi vulgui, ara que mos conti i que digui missa, bueno, aquest no diu en missa, però...
1: Sí, bueno, en Sánchez és dia 3 de setembre que compareix en el Congrés per informar sobre Ceuta.
0: Efectivament, bueno, ja ha informat a l'ACER, que era important,
1: bueno, ja, que i dirà, repetirà que des del minut zero...
0: Ell està treballant.
1: Està treballant.
0: Ara hi ha que veure, hi ha que veure... bueno, avui són dia 31 fins dia 3, bueno, ja tens un, dos, tres, sí, demà o passat demà supos que farà la tornada per TV1.
1: Sí, clar, sí, crec que està, ho van anunciar ja,
0: crec que fes la tornada a TV1
1: i després la cadena verde.
0: Efectivament,
1: no, bueno, si, no sé si ara hi ha el volen tant,
0: no, no, la cadena verde no crec que hi vagi, a pesar de que estan fent molta campanya perquè clar, no li queda més remei, perquè en té a 3, 4, li s'estan menjant la tostada totalment, li s'estan menjant la tostada.
1: Sí, per estar xerrant de seu de medios, que tots són bulos el que llencen, eh?
0: Efectivament, efectivament. I he vist que els darrers programes de la Sexta d'en Ferreres, bueno, que ara està de vacacions, sí, també se les merece,
1: sí.
0: Se les merece, sí, sí, sí. Pues tu fixa't que un cas com és de Ceuta no ha estat lo suficient important perquè en Ferreres tornes
1: com altres vegades,
0: com
1: que
0: altres
1: sí que
0: vegades ha tornat ràpidament a fer això, això no ha estat suficientment important, sí que ha tornat a vegades per coses que han passat als Estats Units, eh? Però bueno, és igual, tampoc no me fa falta, se pot quedar on està. I sí que defensen bastant, els tertulianos que duen ara defensen bastant la gestió del govern, però bé, però el que ja és vergonyós, et sorbaixa que s'ha quedat Niñaki tot sol, perquè s'ha anat a la zona, i claro, tens... Tertulianos de prestigi i tertulianos que tenen un historial de serietat i de coherència, com és en Ramon Fin.
1: El rei del pollo frito.
0: Efectivament, el que tirava ous en el seu públic i tot això, doncs aquest dona lliçons ara d'ètica, d'educació, de tal, i me feia gràcies l'altre dia quan hi havia un programa, quan els ceutis varen assaltar una de les playes i tal.
1: Sí.
0: Crec que jo crec que es varen ficar qualque grupet ultra per mig...
1: Sí, precisament
0: a
1: les darreres concentracions deien que les cancel·laven perquè havien detectat que havien vingut grups...
0: d'ultradretes
1: no volien ells que se'ls identifiquessin efectivament, amb ells.
0: Efectivament, sempre, però en aquest merdet sempre s'hi fiquen, són antisistema.
1: Sí,
0: clar,
1: el que va passar aquí el dia 26 de juliol, en
0: sempre
1: la manifestació.
0: Sempre t'ho trobes que n'hi ha d'aquest. Però se varen posar uns amb una bandera espanyola davant la càmera de la Sexta i no la deixaven enfocar bé. Curiosament, de la Sexta. Les altres cadenes varen donar i varen gravar. Sí. Era la Sexta. Pues sortia Ramon Cint i deia que, no està justificado la violència, és una vergüenza, és total, és total. Eres un violent, tu? Eres un violent? Jo no sé ara si ho ets, que verbalment ho ets bastant violent, però eres la representació de la violència durant la movida madrilenya. Pues bueno, aquests són els grans tertulianos que du la Sexta ara ets hora baixes en el programa de Niñaki, que tampoc no és de Niñaki perquè també se merece de vacaciones, però bueno, dit això segueix el problema.
1: Sí
0: allà,
1: i de moment sembla que no hi ha solució, no hi ha
0: segueix el problema. Jo m'ho feia gràcia perquè diu és que pondremos seguretat en los colegios. Però el problema és que no hi va als col·legis, no? Però és que el problema està en el trajecte del col·legi, el que deia un.
1: De casa seva,
0: allà se va caminant, allò és una ciutat, se va caminant a les escoles. I com li posaràs? Posaràs un guardaespaldes a cada nen? O tindran que sortir en grups amb una en seguretat? Ara, no pot dir que hi ha normalitat? No existeix normalitat? Aquests al·lots no viuen en normalitat, per més que ens vulguin dir. I molts diuen que hi ha un drama humanitari perquè aquest 10.000, aquests 5.000, es que sí, perquè no quedarien per aquí, és un drama humanitari. I el Ceutis no és un drama humanitari el que estan visquent. Ah, no, això és com a su casa que se fotin.
1: No, per part de segons quins sectors diuen que no.
0: No, claro.
1: I s'han tingut que callar segur que quan hi ha hagut... persones de Ceuta que els han increpat a alguns dels tertulians perquè diu
0: que
1: eren uns racistes i clar, al final els contrari, diu, jo no me faltis el respecte.
0: No, i a més, perdona, és que diuen racistes a marroquins mateixos que viuen a Ceuta.
1: Sí.
0: Les diuen racistes.
1: Sí.
0: O sigui, és que acaben això. Però és que no és un drama humanitari. Ja me'n fa gràcia quan diuen, home, és que les nines, bueno, estan totes protegides. Si n'han violat 4, 7, 10, 15, no estan protegides. No estan protegides. Si han localitzat 10 jihadistes que han passat,
1: sí.
0: No estem protegidos. Si han atacat i han apedrejat i han tirat còctels, amb àcid i tal, a vehicles militars, hi ha 5 militars ferits, hi ha hagut, hi ha tots aquests dies. Això no s'està protegit. No s'està protegit que els militars patrullin desarmats. Això no s'està protegit. Això no està... I no mos oblidem que la policia i la Guàrdia Civil van armats i són professionals. I qualcú pot dir que el militar no. Avui en dia els militars són professionals. Antes, quan jo vaig fer la mili, no eren professionals. Hombre, donar armes a tothom podia ser un poc tal. En situació extrema no sabies com podien actuar. Però avui són professionals. Tu els has de dotar d'armament. No se poden defensar amb una porra de fusta que duen llarga d'aquestes quan li investeixen 30 tios a pedrades. No se poden defensar d'aquesta manera. Els has d'intimidar de qualque manera. Estem davant gent que no tenen res que perdre. Perquè no tenen res que perdre molt d'ells. I no poden dir que la situació està normalitzada com es pretenia vendre en Marlaska des del primer dia i ahir va tenir que rectificar, o divendres va tenir que rectificar en el Senat, que no hi ha una plena normalitat. Claro que no hi ha una plena normalitat. És que no, és, no hi ha normalitats plenes ni no plenes. Hi ha normalitat o no hi ha normalitat. I no hi ha normalitat. No hi ha medies normalitats. A mi no me venguis a contar. Bueno, és que la cosa està més o menys. Bueno, més o menys no. Poden ir els nens al col·legi caminant. Poden estar els nens tranquils. Hombre, jo entenc que dins l'escola pues, més o menys poden estar tranquils, però quan surten, no. ¿Estamos seguros de que no hay epidemias?
1: Bueno, segons el ministre de Sanitat,
0: no. La bruta aquesta de la Mònica García deia que no. Però ara ja diu que sí, que poden portar alguna epidèmia. Claro que sí, que poden portar epidèmies. Però és que ho hem viscut. Però és que no falta que sigui amb immigració il·legal o amb invasors com aquests. És que aquí hi havia enfermedades que havien desaparegut i estan en la immigració legal. Han tornat a venir malalties que aquí donàvem per desaparegudes. I han tornat a venir a Mallorca, a Espanya, i a Espanya i a Europa. Perquè ara, quan no menys, amb un tipus d'invasió d'aquest tipus, que no sap el que ha entrat, que no sap el que ha entrat, i seguim dient que tornarem a tots a fora. La presó de Ceuta està plena. S'han endugut que dur, hi ha una cinquantena a Algeciras. I què passa amb aquesta gent que està a Algeciras? Ah, això són preventius. Pues muy bien, però tu tens un límit per tenir dos preventius claro. De 2 anys. I en els 2 anys, si no els has jutjat, si no has fet res tal com funciona, que els afotaràs en Esquerra i Algeciras.
1: Ja.
0: Els afotaràs allà. O els enviaràs a Marroc. No, perquè, claro, com todavía no los hemos juzgado, no sabem com estem ni què tal. I estem deixant un marrones que venen darrere importantíssim. Però, bueno,
1: sí.
0: Segons en Sánchez, no passa nada.
1: No passa
0: Está todo controlado y él ha trabajado mucho y tenía que descansar.
1: Se merecía un descanso. Segis, que descansis.
0: I tu també recuperat prest.
1: Gràcies. I a vostès els esperam demà a partir de les 11 del matí amb un nou matinal. Ara, notícies i també informació esportiva. Adeu.

0: Han posat en marxa una impremta de 1913, únicament per imprimir quatre números, l'1, el 8, el 5 i el 6, que apareixen a l'etiqueta del nou vi de Macià Batlle. Si feim aquest esforç per l'etiqueta, t'imagines com cuidam el vi 1856 de Macià Batlle.
1: Colegio Oficial de Fisioterapeutas de las Islas Baleares. Tu salud en buenas manos. Ante una lesión, no te la juegues. Acude a un fisioterapeuta.
2: Festes de la Patrona de Palma. Gaudeix d'una de les nostres tradicions més estimades. 4 de setembre, Revetlla Popular a la Feixina. Dissabte, dia 5, gran concert al Parc de la Mar. 7 i 8, ofrena floral i missa solemne. T'esperam. Ajuntament de Palma.
0: Radio Balear.

Jo te regal el meu cor. No puc fer més que rendir-me. T'entrec la meva poesia amb un cigrell i una flor. Quan pensant que la natura ha arribat en el seu fi, ens envia una aventura que mos obri un nou camí.

l'autèntica història d'un al·lot felanitxer, fill d'un santamarier. Que Déu el tingui la glòria.